0: onde vou ir. Si non tenim el caldo, com t'he dit, pues anem a ficar l'aigua. A mi, si és un arrosset meloset per a casa, que és fer-lo i minxar-se'l, m'agrada anar ficant-li l'aigua poquet a poquet, a la demanda, perquè així no li trauré el punt de melositat. Sí, de melositat que a mi m'agrada. Sí que és de veres que té que estar ja ben el punt de sal i tot prèviament perquè no se desajuste. Però res, simplement anem afegint-li el que és ixe caldet poquet a poquet, progressivament, i anem remenejant. A mi tornem a ficar el que són les carxofes i fiquem les gambes perquè acaben de soltar, efectivament, perquè solten la seva substància els últims 5 o 6 minuts, i en qüestió de 12 minutets, 13 minutets, nosaltres tenim ixe arròs meravellós, fantàstic, amb una substància potent i boníssim, la veritat.
1: Oi, me gustic imaginar una cullera ahí, i clavar la cullera i disfrutar d'este sabor.
0: Així és.
1: No és massa complicat, perquè ves de preparar-lo de tota manera, com sempre, esta recepta i totes les altres que han fet en les temporades que portem del rebost, en la pàgina web.
0: Efectivament, a la pàgina unarrecordo.com i al perfil de xarxes socials. Ahí trobareu les receptes, el podcast, les fotos, tot.
1: Perfecte. Avui un arròs melós amb gamba roja i carxofes deliciós. Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies, Quique. Una abraçada.
1: En moltes zones vinícoles hi ha hagut tradicionalment una sèrie de varietats de raïm que en el seu moment estaven molt presents en la producció del vi i d'altres productes. Però després de passar per un procés de desaparició progressiva, ara els cellers tracten de recuperar-les. Maxi Bau, què tal? Molt bon dia.
2: Molt bon dia a tots.
1: Quan és primer, quines es poden considerar com a varietats autòctones i sobretot per què es deixaren d'utilitzar?
2: A veure, jo et vaig a donar la meva opinió personal. Jo crec que les varietats autòctones sí que s'han afincat i que són pròpies de diferents èpoques de la nostra vida o de la vida passada, de la història. Perquè també he de tenir en compte l'aparició de la filoxera que va arrasar tots els raïms que en teníem a tota Europa. Aleshores, ahí n'hi ha que fer una altra repoblació, una altra recuperació de varietats que sí que havien donat forma o sí que se tenien a les diferents zones vinícoles, i una d'altres, que el que fa el viticultor és plantar-la nova desitjant que vagi bé. El que sí que ha passat en altres èpoques és que els productors, els bodegers, el que han fet ha sigut arrencar raïm d'un tipus, d'una varietat, per a plantar un tipus de varietat, una altra varietat que estava de moda en aquest moment. Hem de recordar, per exemple, als anys 80, quan els borreguers van arrencar les varietats que en tenien per a plantar, per exemple, Cabernet Sauvignon o la Syrah, que molt poquets jo s'ha donat bé. Es va replantar en Merlot, es va replantar en Chardonnay. Hem de fixar-nos en altres zones d'Espanya, per exemple, en el Somontano, quan varen crear el Somontano, les varietats que varen plantar varen ser la Cabernet Sauvignon, la Merlot, la Chardonnay principalment. Per què? Perquè eren les varietats que estaven de moda. I els viticultors menuts, també per a poder vendre als cellers més grans, el que tenien que fer era arrencar la varietat de raïm que tenien en aquest moment i plantar un altre perquè era la demanda que en tenien. Aleshores, o era un bodeguer, un viticultor molt menudet i que es fes a si mateix el seu vi per a molt d'amor, o sí que era molt fàcil que aquest viticultor arrencasse.
1: O sigui, que són molts motius, d'una banda, per al principi de les malalties, no, com la filoxera, etc., però també per les modes. És a dir, es necessita, hi ha una demanda, no, de determinat tipus de vi, i per tant el viticultor ha de plantar aquest tipus de raïm, no? O sigui, que són moltes varietats, moltes raons.
2: Sí, i en altres ocasions el que fa el viticultor és deixar de ser viticultor i plantar un altre tipus de qualsevol cosa.
1: Sí, ja. I ara mateix, quina és la tasca que estan fent els cellers per a recuperar les varietats que han anat perdent-se?
2: Jo crec que el viticultor el que ha fet ha sigut buscar i trobar diminutes parcel·les en les quals sí que hi havia varietats quasi perdudes. Un altre cellers un clar exemple és el que va fer fallar

0: més de 15, 20, 20 anys, bodegues Torres, que va reprovar tota la zona que havia alrededor del celler en cartells de si has trobat una cepa i no sap de quin tipus és, si l'has heretat, si l'has vist per un camí en pedregós i encara de que no doni raïm, pega-nos una trucada i anirem a veure quin tipus de varietat és. I així sí que varen trobar i sí que varen recuperar moltes, moltes varietats. Però el problema és que trobes mitja hectàrea, quadrileres...
1: Molt poquet. Mm.
0: Sí, i luego, i també el que ha passat moltes vegades ha sigut que històricament, d'ahí que la bobal esté tan present al tot el panorama de la península, el que feien els viticultors era plantar 4, 5, 6, 7 cepes així salpicades.
1: Ja. Yeah.
0: Mm-hmm. Aleshores, quan han tingut que reinsertar unes altres varietats, de sobte han dit, no, aquesta no és Maixinenc Garnatxa, o no és una Maturana. Si hem trobat una Bobal, o hem trobat una Macabeo perduda, o el que siga. Mm-hmm. Això també ha passat moltes vegades. Mm-hmm.
1: Clar, amb aquestes quantitats, la veritat és que no es pot fer una producció massa extensa, no?, de determinat tipus de productes amb ixos raïm, no? Perquè, clar, si està tan limitat...
0: Sí, el que fan els bodeguers és reinsertar, a partir d'ixe raïm, van reinsertant els altres.
1: Uh-huh. I ara m'agradaria saber quin és el futur, si realment els viticultors van per ahir per a recuperar aquestes varietats o no. O les fan simplement, com deies abans, per a consum propi, podríem dir, no? O limitat.
0: No, però sí que és... No, a veure, jo penso que el mercat és cada vegada més impacient i més curiós, i sí que demana aquest tipus de vins. Demana vins diferents. I els vins diferents poden ser per el tipus d'elaboració que porten. Estem vivint una època en la qual els vins naturals, els vins de mínima intervenció, s'han posat molt de moda. Ara s'ha estabilitzat, o pot ser en aquest cas perquè esteu fets d'un raïm completament diferent. I a banda, com ja hem comentat les altres vegades, el que sí que passa és que en aquest canvi climàtic el que passa és que els bodeguers tenen que plantar unes altres varietats perquè les que tenien plantades ja no
1: aguanten massa, o sí. Mm-hmm. En fi, avui parlem d'aquesta recuperació de les varietats autòctones de diferents tipus de raïm. I ahí veiem el passat, el present també, hem parlat una miqueta, i sobretot d'aquest futur, a veure com queda tot. Està molt bé, aquesta recuperació, aquest interès, aquesta curiositat, que no decaiga mai, com estaves dient. Maxi Bau, moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a tots i molt bon dia.
2: Torne al tren per a mirar per la finestra i preguntar-li aquí què plourà.
1: Cel nuvolós de Nimbuí i precipitacions que avançaran de sud a nord i que poden anar acompanyades de tempesta. Les temperatures màximes sense massa canvis i el vent fluix amb alguna ratxa moderada. Però demà un dia més tranquil, amb intervals nuvolosos, alguna precipitació dèbil a l'interior, pugen les temperatures màximes i el vent fluix en general.
2: Una dita.
1: Estàs més penjat que una figa a l'estiu.
2: Pot ser. Toqueu a esmorzar.
3: La Llavor, Cadena Ser.

0: vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Radio Gandía. Cadena Ser.
2: Naixa Radio Gandía, Cadena Ser. Vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Ràdio Gandia, Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar-les gràcies. Ràdio Gandia, Cadena Ser.
3: ¿Cuánto tiempo hace que no vas al dentista?
4: En Vitaldent Gandía te lo ponemos muy fácil. Pide cita para una primera visita y te realizaremos una revisión completa con radiografía incluida de manera totalmente gratuita. Solo tienes que llamar al 962-965-533 o visitarnos en nuestra clínica ubicada en Paseo Germanías 45. Te esperamos.
5: Sigue a Si Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram.
6: Ernest Hemingway, Benito Pérez Galdós, Truman Capote.

0: Ràdio Gandia. Cadena Ser.
1: Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
2: Naix a Ràdio Gandia, Cadena Ser. Vull donar les gràcies. Un espai pensat per a donar les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar les gràcies. En Ràdio Gandia, Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar les gràcies. Ràdio Gandia, Cadena Ser.
3: ¿Te imaginas disfrutar de unas tapas exclusivas cada jueves? Llega Destapad 2026, la gran ruta de tapas por Gandía, Grau y Playa, organizada por Destisafor. Desde ya, todos los jueves se llenan de sabor con propuestas únicas creadas especialmente para la ocasión. Bares y restaurantes competirán por la mejor tapa de Gandía 2026. Consulta participantes en destisafor.com. Tapa y bebida desde 5 euros. Destapad 2026. Colabora Ayuntamiento de Gandía. Descubre, saborea y apoya la gastronomía local.
4: Nueva promoción de obra nueva en Gandía. Viviendas de 2 dormitorios desde 148.000 y de 3 desde 179.000. Comercializa Levante Homes. Más información en el 617-994-658 o en levantehomes.com.
5: ¿Tens una banda? Això és per a tu. Arriba del poble a l'escenari. El concurs que busca els millors grups de la Comunitat Valenciana. Compartís escenari amb artistes com Malú, Fangoria, Loquillo, Taburete, Álvaro de Luna, Beretto, David Otero en Del Poble Fest 2026. Els dies 19 i 20 de juny. El guanyador actuarà a l'escenari principal. Apunta ja en delpoblefest.com. El pròxim nom del cartell pot ser el teu.
3: Ambra Llibres, una temporada carregada d'emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobrís totes les novetats editorials en ambralibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig.
0: Cadena Ser. El poder de la conversación.
6: En Valcaraván Beniparrel tenemos la mayor tienda de Valencia con más de 5.000 metros de exposición, con todo para tu escapada. Venta y alquiler de caravanas, autocaravanas y campers, accesorios, equipamiento y taller profesional. Atención, solo hasta el 31 de mayo llévate un 10% de descuento en tienda. Valcaraván, ven a visitarnos. Estamos en la pista de sillas salida 7.
7: Nos quedamos por aquí, en la Comunidad Valenciana.